0: padà.
1: Ẹ̀yin yọba ọ̀ngọ́.
0: Àtòrin òdodo ọ̀rọ̀.
1: Máre
2: òru ní ọ̀nà.
0: Orin láàfin sọ̀rọ̀ lónìí.
1: Ibùsẹ̀ yàtọ̀.